0: Postura a la nostra part, que ens ha tocat, és la més còmoda. Bon dia, Berto.
1: Bon dia, Rafael. On vas a parar? Molt més còmoda. Però recordeu que tot això és de cara al setembre de 2004. Fins llavors,
2: Berto Romero,
1: aquest programa intentarà...
2: Un proto-Berto.
3: Claro, un proto-Berto.
2: Eh?
3: I